0: demasiado precioso, Pepe.
1: Muy bonito, con la voz
0: de Gabriela Jiménez.
1: De Gabriela Jiménez, que es un vozarrón. Y ese piano, cómo toca el piano, cómo hace la percusión con las tablas del piano, es una maravilla.
0: Pelos de punta con el piano de Chico Pérez aquí en Hoy por Hoy. Señores y señoras, disfruten, descansen, nos volvemos a encontrar mañana. Adiós.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
3: En la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Luis Soler.
4: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és 9 de setembre i estem doncs veient com ens estan canviant un poc les idees i els plans. Hi havia moltes activitats previstes, tota una jornada per viure per demò. Avui, per exemple, i on concloure, com era d'esperar, almenys les festes demò. I seguim per extensió, podríem explicar totes aquelles qüestions que s'havien previst d'altres indrets de l'illa, municipis, activitats a l'aire lliure, que s'estan ara o canviant de data, o directament es deixa de fer, i és que hi ha un canvi de temps pronunciat. Què significa un canvi de temps pronunciat? Doncs intentarem, bueno, aquest serà el nostre primer argument del nostre programa d'avui. Com sempre, interessats en saber quina és la previsió meteorològica i tenir-ne tots els detalls. I per aquest motiu, per tenir tots els detalls, avui el que volem és anar a cercar les veus, i ho dic en plural, que ens puguin ajudar a entendre-ho. Per tant, comencem per la previsió meteorològica. Molta gent està pendent de veure què i com serà aquest canvi. La informació ens l'apropa Noelia García. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel cobert amb ruixats i tempestes que podran ser localment molt fortes, amb calamar-se i ventades que superaran els 90 km per hora. Molta precaució fins al vespre, avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular durant 4 hores 100 litres per metre quadrat. També tenim risc de rissagues. Baixen notablement les temperatures. Màximes de 30 graus a Maó i 31 graus a Ciutadella. Durant la nit i de matinada no es descarten ruixats de forma ocasional. Demà durant el dia, temps més càlid, amb sol i cel clar. Baixaran notablement les temperatures, màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Demà bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
6: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
7: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
8: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
7: Aquest mes de setembre, del 17 al 20, torna Cranc Illa de Menorca, festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre d'amor, amb artistes com Shane, The Blaze DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Solea Morente i molts més. Cranc Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com, amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i cofinançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
4: Como ya os hemos comentado, va a cambiar el tiempo. Hablamos a continuación con la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, María José Guerrero. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
4: durante este verano hemos constatado que ha habido un cierto sostenimiento de las altas temperaturas, y eso nos denota que, por lo tanto, el mar está particularmente caliente. Eso, cuando hay un cambio de tiempo, nos preocupa, nos hace pensar que quizás estos cambios son más pronunciados. ¿Es lo que va a ocurrir en las próximas horas en Menorca?
9: Para las próximas horas esperamos que llegue un frente frío, desplace a la masa cálida que está provocando estos últimos días, los días que llevamos de septiembre, bueno, los anteriores también, pero bueno, los días de septiembre, que provoque altas temperaturas, sobre todo las diurnas, algo también las nocturnas. Entonces va a llegar un frente frío, va a desplazar a esa masa de aire. Entonces, en ese desplazamiento, en esa interacción entre la fría y la cálida, se espera que se produzcan chubascos localmente fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas, rachas de viento también asociadas a esas tormentas bastante fuertes. Entonces, ¿qué ocurriría si ese mismo frente, con la situación también en niveles altos, fuera la misma? Todo igual, pero con un mar frío. Pues con un mar frío esperaríamos, una predicción sería probablemente unos chubascos que fueran de una intensidad de vida moderada. Hace el hecho de que el mar esté caliente, esté muy caliente, pues hace pensar que la intensidad de esos chubascos va a ser pues mucho más pronunciada que si el mar estuviera más frío. Así, en ese sentido, pues la Agencia Estatal de Meteorología ha considerado que puede afectar a Menorca. Y principalmente a partir del mediodía o en la tarde, la situación puede afectar a todas las Islas Baleares. En principio hemos considerado también Menorca. Hay modelos de predicción que afectan más a una isla que a otra, pero al final, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hemos activado los avisos por lluvia muy fuerte, hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, acumular bastante cantidad en 2-3 horas, y esa racha de viento fue muy fuerte, asociada también a esas tormentas. Además, si la tormenta se posiciona cerca de o sobre el puerto de Ciutadella, también podría dar lugar a alguna rizaga, una oscilación del nivel del mar en el puerto, que estimamos hasta unos 90 centímetros, de manera que la situación pues es bastante adversa a lo que se espera.
4: Pero como he comentado, es un frente frío que va a desplazar al calor, lo que significa que es temporal, no se va a mantener en el tiempo.
9: No, efectivamente, hoy es el día del cambio radical, bajará las temperaturas de forma significativa. Pero luego ya a partir de mañana, pues estará sobre Menorca una masa de aire relativamente más fresca que la que tenemos antes de que llegue ese frente, y dará lugar a que se suavicen de forma considerable las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas.
4: Simplemente para entender los conceptos, no le podemos llamar a esto un reventón, como sucedió, por ejemplo, semanas atrás.
9: No, bueno, esto es una masa que hay ahora mismo, cálida, va a ser empujada hacia Corte, la Cerdeña, hacia el Mediterráneo Oriental, va a ser empujada y va a ser sustituida por una más fría. Cuando hay el reventón, significa pues que hay una tormenta con base, la base de las nubes es alta, y pues alguna de esas corrientes ascendentes y descendentes que hay en el seno de esa nube donde hay la tormenta puede llegar al suelo. Eso no quita que a lo mejor pudiera haber algunas rachas de viento, pero en principio no se espera que sean reventones cálidos como los que hemos tenido en situaciones anteriores. En principio son rachas de viento, que puede ser a lo mejor como un reventón frío, pero es racha de viento fría que llega a la tierra, a la que se espera en las próximas horas.
4: Bueno, pues hoy hemos querido un poco hablar de lo que precisamente llega y acontece a Menorca. Pero Próximamente, dentro de poco ya, hablaremos de otras previsiones para el otoño, pero eso ya corresponde para otro momento. María José, muchas gracias por habernos atendido y buenos días.
9: Buenos días y a ver lo que da de sí esta situación.
4: S'ha modificat el plec de condicions de la denominació d'origen protegida Mahon Menorca del formatge per incorporar la llet de vaques, però de raça Jersey. Volem tenir més informació i ens hi posem en contacte amb Carol Quevedo, gerenta del Consell Regulador de Denominació d'Origen. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Com és que es produeix aquest canvi i què implica?
10: Bueno, aquest canvi, tot és com qualsevol canvi d'esplec de condicions, ve motivat per una sol·licitud d'una majoria dels inscrits i són modificacions que proposa Espleno, del Consell Regulador. I des del Consell Regulador el que fem és pues, fer aquest tràmit i entregar tota la documentació que ens sol·liciten per intentar veure si és possible o no.
4: Hem d'entendre que la raça Jersey és una raça que també és molt present a Menorca i que pot aportar, diguem, elements en positiu al que és aquest producte final, que és el formatge.
10: Sí, exacte. Bueno, qualsevol canvi que es vulgui fer amb un templet de condicions, el que mai pot passar és que minvi, diguéssim, les característiques dels formatges, no? Sinó que tot allò que vulguis fer o modificar el que ha de fer és resaltar, és dir, encara millorar més el producte. I amb la llet de les vaques Jersey doncs s'han fet uns estudis, així com el creuament també entre les races ja autoritzades, on es verifica que això es compleix. És dir, que les característiques milloren, hi ha una bona rendibilitat i que és positiu per la denominació d'origen.
4: Quan reiem del formatge Mahon Menorca, ens plantegem si fer canvis o incorporacions podria doncs, deixar o permetre que el consumidor final se'n doni compte de que ja en el futur, si s'incorporen aquests canvis, doncs un producte diferent, o tal vegada no implicaria un gran canvi.
10: No, és difícil que el consumidor pugui notar el canvi. ¿Vale? A més, si canvia l'essència o les característiques bàsiques que estan definides en el ple, com són les característiques organolèptiques, ja no seria vàlid aquest canvi, ni ens l'hauríem acceptat. No? El que mai pot fer un canvi d'un plec de condicions és modificar el que és l'essència i la vinculació en l'origen d'un producte. Vull dir, això mai s'acceptaria. Amb l'incorporació de la llet de les vaques Jersey i la llet de creuaments de vaques autoritzades, es millora la rendibilitat, però no hi ha modificacions substancials en quant a l'organolèptic del producte.
4: Essencialment, si passem per laboratori, sabrem que, pel que diuen els anàlisis, la llet de les vaques de raça Jersey tenen unes concentracions més elevades de greix i de proteïna, que és el que permet una millor coagulació, en definitiva, que el procés permeti que vagi millor dirigit cap al producte final, que és el formatge.
10: Sí, com has dit, té una bona relació grassa-proteïna, que això és molt bo a les llets per elaborar formatges, i ajuda també a que el rendiment formatger sigui bo. És a dir, es necessiten menys litres de llet per fer els mateixos quilos de formatge. I això també és un indicador, no?, d'eficàcia i de millora per les formatgeries.
4: Nosaltres sempre hem dit que hi ha que acollir-se al que és una denominació d'origen per, sense sortir-ne, fer valdre un producte que funciona. Però veiem que en aquest petit canvi de condicions encara se pot millorar. És una qüestió que comentava al començament, ha estat una petició que han fet els inscrits, precisament. Això implica també que la comunitat que hi participa també és proactiva, cercant millores, no?
10: Sí, com sempre partim, no? El que dèiem, una denominació d'origen és un producte que està vinculat en el seu origen, i en el nostre cas és formatge, pot sempre estar vinculat a la llet de vaques que pasturen i mengen en el camp de Menorca, i que té un procés d'elaboració que s'ha mantingut durant anys, no? Que passa, fa 40 anys que existeix la denominació d'origen i com veus, pues, el clima canvia, els mètodes canvien, dins les possibilitats que hi ha, que no són molt, molt grosses, pues, s'ha d'intentar adaptar per millorar i donar suport en els ramaders, no? Perquè és difícil fer la tasca que fan cada dia i és mantenir certes condicions que surten en esplet de condicions avui dia. Vull dir, són coses molt exigents i els hem d'intentar ajudar a incorporar pues, petites coses que els hi facin el dia a dia més fàcil. S'arrassegeix-se i s'adapta molt bé en els canvis climàtics, a la calor, és una vaca més petita, consumeix menys aigua, en ser més petita, bueno, té una bona relació proteïna-greix que ajuda molt en el rendiment formatger. Per tant, tot el que siguin millores que puguin ajudar en el sector ramader de Menorca per l'elaboració de formatge de denominació d'origen, pues, es presentaran i es lluitaran per intentar aconseguir aquests petits canvis dins el plec de condicions.
4: Comentava les característiques d'aquest tipus de vaca, que és diferent de la Frisona, almenys visualment, no? Pel color ja contrasta i és diferent. No cal, entenc, confondre-la amb la que és de raça menorquina. Tot plegat, quin és el percentatge de presència de la vaca de raça Jersey a Menorca actualment?
10: Clar, jo ara només te puc donar dades de finques que ja tenim inscrites, que potser tenen les que fins ara han estat autoritzades i ja en tenien alguna de les jerseys. Tenim nosaltres un cens provisional de que hi ha 11 finques de les inscrites i en total hi hauria unes 100 vaques jerseys, vale? A dia d'avui. Ara, és cert que a Menorca hi ha finques que tenen 100% vaques jerseys, que a dia d'avui, com que no tenen altres vaques, no poden estar inscrites o no podien estar inscrites i que potser pues, és el moment de que s'incorporaran, no?, dins el concert regulador i també voldran fer formatge de denominació d'origen amb la llet d'aquestes vaques.
4: Doncs avui ho hem volgut mirar de comentar el nostre programa amb la gerent del Consell Regulador de Denominació d'Origen del formatge Mahon Menorca. Ho hem fet amb Carol Quevedo. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
10: Molt gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
11: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
6: Búscanos en beds.es. Escola d'Adults de Mo i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mo i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
12: Dedicatòria, amb Pep Portella.

Hola, molt bon dia. Espero que us agradi la selecció d'aquest estiu de cançons que van començar pop-rock a principis dels anys 60, sense arribar en aquells grups famosos que tots coneixem. Aquestes setmanes hem vist alguns dels primers grups de pop i rock dels anys 60 a Espanya, a centres, sobretot a Madrid, Barcelona, València, on fan feines les discogràfiques, i a Mallorca, on creix el fenomen degut a la proliferació de grups que fan feina a sales d'hotels i discoteques d'estiu. Però avui, amb permís d'en Bec Cardona, mos aturarem a Menorca. Els Lords es van formar a Mahó l'hivern de 1967 com a evolució de Los Diamantes. Margarita Ita Llambies era la veu solista, en Benito Permull, guitarrista, en Antoni Llambies, bateria, en Mateu Cintes, l'altra guitarra, i en Guillem Cardona, Memo, que dues baix, i el trombó. Els components del grup es van mantenir durant tota la trajectòria fins a la tràgica mort d'Ita Llambies, que va significar el final de la vida musical d'una de les formacions més típiques dels anys 60 a Menorca. Com he dit, Lords provenen directament de Los Diamantes, en l'únic canvi d'Ivo Mercadal, que va ser substituït per Mateu Cintes. Fan cançó melòdica, excés de moda i ballables. Lords han estat, amb la Morada, el grup professional que va donar la cançó moderna a Menorca fins als anys 80, i ja t'ho diré. El grup que va sortir de Menorca per fer carrera professional a Barcelona. L'any 1968 es van traslladar a viure a Catalunya, on van fer feina dues temporades i van enregistrar 5 discos. El fatal accident de Neita Llambies va atar en sec una carrera professional que hauria pogut ser molt més llarga. Els escoltarem avui, la gravació típica d'aquells anys, no d'una alta qualitat, perquè les cases, els estudis de gravació no eren el que són ara, ni molt manco, una cançó que es diu La muñeca hace no. És una cançó francesa que va popularitzar a Espanya una Maria Dolores a l'any 67 i que l'any següent van fer Lords a la seva manera. Bon dia.

0: La muñeca que hace no, en aquesta versió de Maria Dolores. Després sentirem la de també Los Lords. 12 i 42 minuts.
1: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 9 de setembre amb Medu Zendan. Bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
3: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Menorca viu avui un dimecres complicat en l'àmbit meteorològic amb fins a 5 alertes decretades per l'EMET. Un front tempestuós arriba a l'arxipèlag des de la península i des dels estaments oficials ja han advertit dels possibles riscos.
2: L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat alertes taronges per pluges torrencials i tempestes entre el migdia i les 9 del vespre. Podrien arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i caure també en forma de pedra. També hi ha tres alertes grogues, una per risc de rissagues de fins a 90 centímetres, una altra per fenòmens costaners adversos amb possibilitats d'onades de fins a 4 metres d'altura i la darrera per vent de tramuntana de fins a 90 km per hora. Emergència recorda una sèrie de recomanacions essencials. A casa, per exemple, és important assegurar portes i finestres, retirar de balcons i terrasses els objectes que puguin sortir volant, també desconnectar l'interruptor general de l'electricitat si entra aigua i evitar romandre a soterranis o plantes baixes. A l'exterior es demana fer-se'n fora de murs de pedra, tanques publicitàries, arbres, torres d'alta tensió i evitar també el pas per parcs o avingudes on hi hagi arbres. Sentim el director del Centre Coordinador d'Emergències 1-2, Eduardo Panga.
4: Lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. Son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
2: També es demana evitar circular, excepte si és estrictament necessari, mantenir el dipòsit de combustible amb marge suficient i la bateria del telèfon carregada. Tampoc ens hem d'apropar a passeigs marítims, penya-segats o espigons. És necessari també assegurar l'amarratge de les embarcacions en zones protegides i suspendre qualsevol activitat o esport nàutic.
0: Altre bon consell, sentir la ràdio. Més per Menorca posa en dubte que la limitació d'entrada de vehicles a la nostra illa estigui en funcionament el proper estiu i acusa el PP de fer accions dilatòries per enganar els residents.
2: L'acusació l'ha fet el portaveu econacionalista Josep Castells en el primer ple del Parlament d'aquest nou període de sessions. Segons el seu parer, la votació al Consell de Menorca de fa uns dies va ser només un teatre, ja que era un tràmit no necessari, perquè diu tot s'ha de votar després al Parlament.
5: S'està enganyant altra vegada el poble de Menorca fent un teatre amb aquesta modificació de llei, que per cert no és necessària, que passi pel Consell de Menorca, que arribi aquí al Parlament, tot per anar gastant temps i intentar arribar al proper estiu i que no hi hagi limitació de cotxes a Menorca. I nosaltres estem aquí per denunciar precisament aquestes maniobres dilatòries.
2: Per la seva banda, la presidenta del govern, Marga Provenç, assegurava que serà una realitat aquesta limitació de vehicles en aquest proper estiu i li responia que totes les modificacions de la llei Menorca Reserva de Biosfera aprovades a la Cambra Balear s'han aprovat seguint criteris de seguretat jurídica i simplificació administrativa.
6: A partir d'aquí, les diferents modificacions que s'han fet o plantejat per part d'aquest govern sempre se basen en criteris de simplificació administrativa, cosa que vostè això mai ho acaba d'entendre, de seguretat jurídica i de compliment de la normativa vigent, començant per respecte a l'Estatut d'Autonomia.
2: Per cert, que el diputat i portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha anunciat que no es presentarà a les primàries de la seva formació per encapçalar la llista a les pròximes eleccions autonòmiques. Amb aquesta decisió, el polític menorquinista posa punt i final a una etapa de 12 anys a la Cambra Balear, defensant les posicions de l'ecosobiranisme a Mallorca. A través d'una carta oberta adreçada a la militància i a la ciutadania, Castells explica que va prendre la decisió fa mesos, argumentant motius d'higiene democràtica i la necessitat d'impulsar també un relleu generacional.
7: La dedicació a la política és una cosa temporal. Jo soc una persona que tinc el meu ofici, la meva feina, i em dedico temporalment a la política, però jo no sóc un professional de la política per convertir-ho en el meu mode de vida. No? Des de Més per Menorca tenim aquest convenciment i la prova és que mai cap dels nostres càrrecs s'ha eternitzat en els càrrecs, sinó que ha passat un temps, doncs som fidels amb aquesta idea que ja està bé i que hem de deixar pas a altra gent, que, amb altres idees, amb altres projectes, amb altres visions, que han de poder fer la seva aportació a la societat.
2: El diputat considera que la permanència excessiva en els càrrecs públics no és bona per la democràcia i afirma que el partit compta amb perfils preparats animant especialment els joves a agafar el relleu. En el seu balanç de 12 anys d'activitat política, Castells ha tingut paraules d'agraïment cap als electors i als companys d'Escó, amb qui hi ha un partit equip com Nel Martí, Patrícia Font o Joana Gomila, i ha destacat el clima de respecte i educació mantingut amb la resta de grups parlamentaris. Castells anuncia que ara tornarà, com dèiem, a la seva feina i que seguirà actuant, però des de les entitats socials i culturals.
7: Formo part de l'Ateneu de Maó, formo part del GOP, formo part del Cercle d'Economia, i per tant, no sé a quin nivell ni amb quina intensitat, perquè evidentment també m'hauré de dedicar a la meva feina, no? Però evidentment la meva intenció és participar. Aquí el concepte clau és participar, no? I crec que el ciutadà conscient el que ha de fer és participar, ja sigui doncs, en una entitat de la societat civil o ja sigui en un partit polític.
0: I saludem a Jordi Rivera. En esports també tenim notícies.
8: Sí, en bàsquet el base Pol Figueres podria tornar a les pistes i jugar després d'un any lesionat aquest divendres. Així ho ha explicat l'entrenador del bàsquet Menorca, Javier Zamora. Divendres 20 ho fa cuirà un partit del torneig de pretemporada a on Illes Balears entre el Menorca i el Fibui Palma. Diumenge serà també a Maó contra el Palmer de Palma. Zamora apunta que Figueres ya podría jugar.
9: Bien, de momento no hay ninguna incidencia física, toquemos madera, tanto los doctores como Dan y Kik están haciendo un trabajo magnífico. Paul además tiene unas sensaciones muy positivas de cara a este fin de semana y todo apunta a que serán sus primeros minutos, ¿no? Después de aquel partido de Orense y con muchas ganas de verle en la pista de nuevo.
8: La barca de Menorca, canviant d'esport, ja està complet per preparar la temporada 2026-27. La jugadora Jimena Fernández Galloso, que ocupa la posició d'oposada, va arribar aquest dimarts a l'illa per incorporar-se a la disciplina de Pep Llorenç. Jimena Fernández ha disposat d'un dia de vacances a causa de la seva participació amb la selecció espanyola a l'europeu. D'aquest estiu, això li ha restat descans i el club li ha aconseguit aquests dies que la jugadora ha aprofitat també per resoldre temes personals. I primer triomf menorquí al torneig major de París del circuit Premier Padel. Al partit de nit entre el maonès Marc Sintes i el seu company José Diestro contra Manuel Castaño i Enrique Güenaga va acabar amb victòria de Sintes i Diestro per 7-5 i 6-2. És el primer cop que aquesta parella formada fa poc guanya un partit a un major. Aquest cap vespre Sintes i Diestro s'enfrontaran als cinquens cap de sèrie Miguel Llanguas i Jorge Nieto. Per la seva part, Gemma Tirea i Delfi Brea entraran en competició aquest dijous contra qui passi el ronda de l'enfrontament entre el duet Bàrbara Laseras, Carla Mesa contra la parella Núria Rodríguez, Júlia del Pozzo. I un últim apunt, el mal temps previst per avui ha provocat l'ajornament de la cursa popular d'estiu que estava previst per avui a Calamporter. Degut a que podria haver pluges torrencials, com hem comentat abans, la cursa es passa a demà dijous a les 18:30 hores amb sortida a la plaça Gran.
0: Més informació a partir de les 2 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
10: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
11: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
0: Corral de l'Encelort és un dels indrets més interessants a nivell arqueològic que té Menorca. Si anem un poc a trascar dins del que són els jaciments, trobarem que hi ha una rellevància important, però no ens quedem únicament amb el que és pròpiament talaiòtic, sinó també en el que el pas dels temps i dels anys ha anat deixant capa a capa de posteriors civilitzacions que han anat fent, construint o visquent en aquell entorn. Torralba d'Encelot ha recuperat la història d'unes cases rurals amb orígens als segles XV i XVI. A la darrera campanya que ha finalitzat fa ben poc en tenim més dades i per aquest motiu ens hi posem en contacte amb amics del Museu de Menorca i amb Carlos Salort. Carlos, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Quin ha estat un poc les conclusions que heu tret d'aquesta nova tongada de feina que heu fet al voltant d'aquests elements més contemporanis que hi ha a l'entorn de Torralba d'Encelot?
12: Bueno, com bé has comentat, nosaltres ja fa 5 anys que estem fent feina en aquesta estructura, que s'ubica a un marge de jaciment de pedres prehistòric i que res té a veure amb ell. Es tracta d'una estructura amb murs de pedra i morter, amb teules, amb portalades de mig punt, i a poc hem anat descobrint el que ja les fonts orals dels pagesos que vivien en el contorn dels llocs de Torralba ens havien anat anunciant, que allò eren les antigues cases de Torralba, de la vella alqueria de Torralba. No sabem com queda d'antiquera, i ara, pues, a base d'investigar tant en l'excavació arqueològica com a l'arxiu, amb documentació històrica, hem pogut afinar una mica més i sabem que aquesta estructura segurament té el seu origen entorn al 1400-1500 i eren les cases d'un lloc, un lloc de Torralba, primigeni, original. I també hem pogut afinar que ja a principis del segle XVII, concretament el 1629, aquesta casa, aquestes antigues cases, ja estaven abandonades. I segurament, abandonades, no sabem per quin motiu, però que estaven abandonades i que segurament els pagesos de Torralba havien construït unes altres cases a uns quants metres, possiblement Torralba de la Sorda, que són les cases que es conserven avui en dia, o Torralba d'en Salort, que també es conserven. Llavors ja estava abandonat. I ara, més en aquests darrers temps, començam a veure que un cop ja es trobaven abandonades aquestes cases, en el segle XIX hi va haver una darrera freqüentació, que és ben curiosa, un darrer ús d'aquelles runes. Van generar un espai de les runes diferent, nou, que no sé si vols que t'ho expliqui.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
12: Pues, bàsicament, a principis del segle XIX sabeu que hi va haver una cosa que es diu tradicionalment la desamortització de Mendizábal. Molt de l'església en aquell temps tenia moltes propietats, tenia molt de poder, i l'estat liberal va decidir començar a treure-li una mica de poder. I una de les coses que es van fer va ser molts immobles i molts edificis grans que eren propietat de l'església es van posar a subhasta o es van vendre en privat. Això va succeir amb el Toro, o també va succeir amb el convent del Carme de Mo, que arrel de tot això és que ara avui en dia és un mercat i és un espai de l'Ajuntament, diguem-ne. La cosa és que allà hi vivia un senyor que es deia Joan Cardona Villalonga, que justament era sabat del convent, que just el 1830 i pico es veu sense puesto on viure ell i els seus monjos. I llavors una cosa que fa és anar a viure a Torralba, perquè Torralba, des de fa molts segles, era de la seva família. I allà és on entra en joc aquesta segona ocupació. Nosaltres pensem que a principis del segle XIX, en aquest moment on aquests esclaustrats es van quedar sense puesto on viure, van anar a viure a Torralba de la Sorda i van, de les runes d'aquelles cases, van fer una petita capella rural, una petita esglesiola. I per això nosaltres ara ens estem trobant materialitat del segle XIX, a nivell arqueològic, i ens estem trobant molts elements que ens estan xerrant d'un horitzó més enllà de lo funcional. O sigui, ens trobam moltes pedres amb creus, ens trobam algunes inscripcions d'elements relacionats amb la catolicitat, ens hem trobat empedrats molt ben fets, ens trobem ceràmica, pipes de fumar, objectes que ens remeten en el segle XIX i que no encaixen amb aquesta primera ocupació que he mencionat al principi, sinó que amb una cosa nova. Per tant, estem aquí ara.
0: Deis que esteu aquí ara significa que hi ha una continuïtat en la feina a fer, a desenvolupar d'aquí cap al futur en aquest indret?
12: Sí. Nosaltres ara hem fet un mes i l'any que ve esperam fer un altre mes d'excavacions, tot això en paral·lel a les investigacions que es fan ja a nivell d'arxiu. perquè a part de l'equip ens dedicam a anar en els arxius i a remenar tot el que tingui a veure en Torralba per intentar desgranar una mica com, bueno, com va evolucionar la propietat, com va evolucionar, bueno, també seguir la pista de genètica, diguem, de l'arbre genealògic de totes les propietats i també, pues, com no, d'intentar afinar una mica més que si és cert que en Joan Cardona Vialonga va estar allà i va fer una capelleta d'aquestes runes.
0: Sembla ser que teniu la idea d'obrir el que heu denominat l'enigmàtica portalada. Explica'm què és l'enigmàtica portalada.
12: Pues, aquestes cases es van quedar abandonadíssimes i en el segle XX, quan, a finals del segle XX, quan Torralba ja era un espai visitable, era un jaciment, era pertanyia a la Fundació Illes Balears, o pertany a la Fundació Illes Balears, havien quedat relegades a ser un munt de runa coberta de vegetació i l'únic que es podia veure era aquest, un portal. Es tracta d'una paret que es conserva força bé, amb un portal de mig punt, fet amb dovel·les, preciós, un portal molt guapo, amb dos nínxols, amb dues capelletes a banda i banda d'aquest portal. A més, damunt d'aquestes capelletes hi ha dues creus catòliques incises. I això era el que feia aquell espai per la gent que passava per allà enigmàtic, per això el terme enigmàtic. Tampoc sabia, i ja et dic, els pagesos deien allò, molta gent va dir que hi havia una església i estaven aquí. I ara, pues, que ja tenim tota l'estructura descoberta, vull dir, tota descoberta de vegetació i anem excavant allà, pues, una de les coses que farem, estem fent enguany és desamortitzar aquest portal. Aquest portal estava tapat, estava amortitzat amb pedres per dintre i no es podia travessar. I ara el que intentarem és travessar-lo, fer bueno, una excavació vertical, diguem-ne, treure totes les pedres perquè, per entendre millor com és el portal, a més és un portal molt interessant perquè és un portal de 1500 o 1400, molt antic, podem veure com és per darrere, per entendre les seves característiques i per entendre millor com seria aquesta casa primigeni original, però també perquè la gent quan vengui el pugui travessar i pugui entrar dins les runes travessant aquest portal, que és una cosa que ho farà més interessant, no? Més motivant.
0: Doncs, certament aquí tenim el que és el com de temps en temps, en feina, cap a cap, es va descobrint el com aquest punt. Nosaltres ho hem comentat i compartit amb en Carlos de Salor, d'Amics del Museu de Menorca. Gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bon dia.
12: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: voy.
1: Para las próximas horas esperamos que llegue un frente frío, desplace a la masa cálida que está provocando estos últimos días, los días que llevamos de septiembre, bueno, los anteriores también, pero bueno, los días de septiembre, que provoque altas temperaturas, sobre todo las diurnas, algo también las nocturnas. Entonces va a llegar un frente frío.
0: I també hem estat xerrant amb en Carlos de Salor, que ens ha explicat el que han averiguat i han avançat entorn a la investigació a Torralba.
2: Bé, has comentat, nosaltres ja fa 5 anys que estem fent feina en aquesta estructura, que s'ubica a un marge de jaciment de pedres prehistòric i que res té a veure amb ell. Es tracta d'una estructura amb murs de pedra i morter, amb taules...
0: Això és la primera del nostre programa. Ara, pausa i continuem.
3: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
4: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
5: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
7: A les Balears no sabem quanta gent dorm al carrer, en vehicles o barraques. Ens ajudes a comptar perquè tothom compti? Apunta't abans el dia 16 a recompte.org. Una iniciativa de la UIB i la xarxa per la inclusió, EAPN.
8: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Mira tu, precisament, xerràvem amb Carlos de Salorta, la primera del nostre programa, i serà el conferenciant que el proper dimarts dia 22 oferirà a partir de les 7 i mitja al Museu de Menorca una xerrada amb el títol Noves dades del passat islàmic, descoberta d'una nova porta al castell de Santa Àgueda. Les excavacions que s'han fet a nivell arqueològic i els treballs de consolidació que s'han promogut per el Consell han tret a la llum noves descobertes al recinte islàmic del castell de Santa Àgueda. Entre les troballes més destacades, sobresurt la recuperació d'una nova porta d'accés a la fortificació, una descoberta que aporta nova llum sobre aquest espai emblemàtic de la història de Menorca. En la conferència d'en Carlos coneixerem el procés d'excavació, la restauració i consolidació de la coneguda com a Casa d'Armes, així com les tècniques emprades per preservar unes estructures que han resistit al pas dels segles. Una oportunitat única per aprofundir en el passat islàmic de l'illa i entendre la importància de conservar aquest patrimoni excepcional que corona la muntanya de Santa Àgueda. Que en vols sempre més? Ja saps, dimarts, dia 22, a les 19:30 hores, al museu.
9: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
10: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
11: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2000.

0: Un viatge de l'any 1966 amb aquest grup, amb Los Lords, un grup menorquí que interpretava i cantava aquesta La muñeca que hace no. Els propers dies 19 i 20, dissabte i diumenge d'aquest mateix mes, arriba la Fira Arrels. És el nostre gran exponent per donar a conèixer el que és el producte local. I això és un missatge que va molt bé dirigir-ho per aquella gent que no en sap o no coneix, i per la gent que creu que sí, però que descobreix o redescobreix tot el que no sabia a través del que és la feina de l'organització. Des de l'organització avui ens acompanyen a Laura Pons. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Volem conèixer, descobrir, sorprendre'ns, probablement, com a menorquins i menorquines, evidentment tots els visitants estan benvinguts, el que és el nostre múscul a nivell de tema producte local. Probablement perquè en edició rere edició, i enguany entenc que ha de ser també així, és no només una oportunitat per retrobar-nos amb el que creiem conèixer, sinó descobrir tot el que no coneixíem.
1: Exacte, sí. La Fira Arrels és com un cap de setmana per descobrir el que hi ha darrere de cada cosa que menjam i que produïm aquí a Menorca. És com un mostrador on podem veure la gran varietat de... i on tenim. Podem interactuar directament també amb els qui treballa a la terra, amb els qui fa feina a la mà, amb els productors, després amb els qui transformen també aquestes primeres matèries primes amb altre tipus de productes, i també podem trobar els cuiners que ens donen un poc la part més creativa de què fer amb aquest producte, que moltes vegades és tradicional, però que sempre se li pot donar una volta després a l'hora de fer receptes i de fer altres coses. És un cap de setmana que hi ha molta activitat. A part del que són els expositors, també tenim estacions de cuina en viu, tenim zona infantil per fiats, hi ha actuacions musicals, idees que sigui una cosa variada, entretinguda, venir a la fira, que és una fira que ja està bastant consolidada a Menorca.
0: Enguany també a Mercadal.
1: Exacte, enguany és la nova edició, es torna a fer a Mercadal, tornarà a ser un cap de setmana, dissabte i diumenge. Dissabte obrim a les 10 del matí fins a les 9 del vespre, i diumenge s'obre a les 10 i mitja fins a les 2 del migdia i a 2 3.
0: Té un cert caràcter festiu, vull dir, és un plantejament de no únicament que sigui informatiu o de sensibilització respecte a la importància de que apostem per al nostre propi producte local que genera economia, que ens ajuda certament a... hi ha aquí un important element que hi ha que entendre, sinó perfectament perquè en gaudim, no? D'ell. I aquí entenc que, com deia, edició rere edició, se va consolidant, se va millorant, no sé si fins i tot, de vegades ampliant, no? Jo deia que hi ha un poc, de vegades, factor sorpresa, perquè nosaltres anem pensant probablement en producte local i fem 3, 4, 5 coses que ja clarament tenim en escap, i després arribem a la Fira Arrels i ens sorprenem en veure que hi ha probablement més del que ens pensàvem.
1: Exacte, sí. Si xerram de producte, clar, potser pensant directament formatge embotit, però també tenim mel, tenim oli, vins, licors, cervesa, verdures, peix, rebosteria, bolets, espècies, farines, gelats, sal... Vull dir, hi ha molta varietat a Menorca, i després a nivell d'expositors, molt no poden créixer perquè estem un poc limitats per l'espai de recinte firal, tot i així intentem ocupar tot el màxim que podem, tant dins, hi ha expositors dins com de fora, a la zona exterior, de Terrassa, i així tot intentant donar cabudes màxim, però a vegades hi ha gent que tenim un límit i sempre hi ha gent que queda fora, però és senyal de que és una fira que pels expositors també té molt bona acollida i et agrada i molts repeteixen.
0: De vegades fèiem un poc el símil de que Menorca va saber fer en un temps el poder agafar una matèria prima, com era el llet, i fer un producte de valor afegit, com és el formatge, que triomfa a tot el món, i que, en certa manera, i se'n comentava enguany, no?, en diferents foros, no?, tal vegada també hauríem de poder fer aquesta passa d'agafar com a matèria prima el producte local i anar treballant-ho per crear aquest producte de valor afegit, que, en certa manera, ja ho fan els cuiners, no?, que, per això comentaves tu, la important figura que tenen ells de que agafen la qualitat d'aquest producte i ens ho poden posar davant de la taula, servir-ho perquè veguem com creix en valor.
1: Exacte, sí. Els cuiners, com que tenen perfils molt diferents, doncs hem intentat agafar una mica que hi hagi varietat, no? Que alguns tiren més cap a plats tradicionals, altres plats tradicionals però li donaran una volta amb ingredients d'altres bandes del món, no? per fer una mica... Altres faran una mescla, que faran un... No sé, ara, per exemple, gelaimada, que s'agafa com gelat, ensaimada, i fer una proposta diferent, o una tortada, per exemple, de mel estil Tres Leches, que la mel és molt de Menorca, i enguany, a més, hem enfocat la decoració de la fira amb la flor de Matler, que cada any solen tenir una temàtica, enguany se decoren la flor de Matler i en la taperera, que també és una planta de Menorca, xines, i també farem això, qualque recepta en tàperes, per donar un embotit de rap en tàperes i ametlles, per donar, mostrar que a vegades se poden fer unes combinacions que no estem acostumats, i després, evidentment, hi haurà plats tradicionals com un calamable, una sopa escaldada de peix i llagosta, vull dir que hi ha, però sempre cada un li dona el seu toc, la seva cosa, que dius, ai, mira, amb això no hi havia anat a caure, que se podia fer d'aquesta manera, o que se podia preparar d'aquesta manera, i totes aquestes sessions de cuina tenen tast. Vull dir, la gent que s'inscriu per anar a assistir a una sessió de cuina en directe, després prova el plat, que també és un poc idea de que sigui una experiència, pues que la gent pugui provar moltes menjars a Fira Reals. També els propis expositors els animam a que tots facin com, oferesquin com una tapa, una degustació, a un preu tothom bastant unitari, que siguin com 3 euros, fàcil, perquè tothom pugui provar una mica de tot el que es ven arrels. Després n'hi haurà que faran algunes coses més elaborades per menjar allà, sí, també, però quasi tothom tindrà alguna cosa per provar a un preu popular i fàcil.
0: Això t'ho volia demanar, perquè m'imagino que ara ja hem posat un poc en els nostres oients amb les ganes de poder mirar d'anar-hi, i és un poc el de quina manera podem certament gaudir-ho i participar. Així, en el passeig tranquil, la ruta que puguem fer en el transcurs del que és el recinte firal de Mercadal i del que ja se'ns exposa, és també una oportunitat per... Tal vegada hem de fer dues voltes, no? Una per veure que hi ha per tot, i després
1: exacte,
0: el que més ens hagi
1: salta
0: agradat, el dir, doncs, ara vaig agafant això o vaig agafant allò. No? La programació no únicament és mostrar, sinó que també, en certa manera, hi ha qüestions bastant interactives, no? I és que està pensat perquè hi hagi un gaudi realment de que vagi tota la família i que tota la família en gaudeixi.
1: Exacte, sí, hi ha la zona infantil, cada any hi ha una zona infantil, enguany també, que són, els fills poden jugar allà a tot el que volen, hi haurà una sèrie de jocs i com instal·lacions posades, és gratuït, poden jugar a l'estona que volen, i a part, per ells també hi ha tallers, segons quines hores es faran, com us fan a les encíndries, coques de tomàtic, de fer pastissets, de prendre un pot de ball fandango, pintar cares, un castell inflable, vull dir, allà perquè els al·lots també se puguin entretenir i vagi tothom en família. Després tenim també actuacions musicals, tant dissabte com diumenge, que, perquè si no ho entengui, si no ha vingut mai, hi ha dos escenaris. N'hi ha un, que és a la zona de carpa més interior, diguem, on se fan totes les demostracions de cuina, que n'hi ha bastantes, n'hi ha 7 dissabte i 2 diumenge. A part, allà també s'hi fan alguns actes i reconeixements especials, per exemple, es donen els Premis Foodies, de Foodies en Menorca, es fa la presentació de la revista de receptes menorquines Cuinons, que és una revista que ha editat ara el Consell Insular. També es farà un homenatge a tots els artesans i productors que han participat en aquests darrers anys en el World Food Gift Challenge, que és aquest reconeixement vinculat a les regions europees de gastronomia. També se farà un reconeixement a tots aquests que han participat i han estat premiats des del 2020. I després hi ha l'escenari exterior, on tenim les actuacions musicals. No? Allà hi ha una inauguració amb els Sis de Ponent, que venen a fer una petita intervenció com a celebració per obrir la fira. També dissabte tindrem Feta Mar, que és un grup de joves de Menorca que fa música així menorquina amb un toc també més diferent. També Escavespa tenim Entonats, que també és música molt d'aquí. I a les 7 d'Escavespa dissabte tenim Huracán, l'orquestra Huracán. I diumenge matí hi ha una ballada popular de Vall Fandango, que venen aires d'Esbarrany del Gendar, però s'hi pot sumar la gent que vulgui. I després de la 1 també actuaran De Lorean. que és un grup també de música que fa versions. I vull dir que teníem un poc de pensat que sigui una fira per anar, per disfrutar, passar una estona. Una cosa sí que volia dir, que per assistir a les sessions de cuina en directe, que hi ha places limitades, que són unes 50 places allà, i la gent s'ha d'apuntar per anar bé, hi ha hagut anys que s'esgoten, es poden apuntar a partir de dia 9, que és avui, per telèfon. També tenen més informació a la pàgina web nostra, i si no, a la fira mateix, en la paradeta d'informació de la fira que tenim allà dintre, també es podran inscriure per les sessions que vulguin de cuina en viu, perquè clar, amb verir un tast hi ha d'haver una limitació de la gent que pot assistir.
0: Recorda'm, quina és la web?
1: firarels.cime.es. Així, Fira Arrels.
0: Com la Fira Arrels és veïna, molt interactiva, a més doneu també ocasió i oportunitat de que la gent participant se pugui dur a casa algun regal. Com per exemple el sorteig de senars. Explica'm això.
1: Exacte. Per cada compra de 20 euros o més que la gent faci a qualsevol expositor, els donaran una papereta i amb aquesta papereta entren a un sorteig d'una senara de producte local. Producte que s'exposa arrel, se faran unes senars i se regalen aquestes senars. Se faran diferents rifes. Dissabte hi ha 3 rifes a diferents horaris i diumenge n'hi ha una. I després, en quan se digui el guanyador allà, el telefonarem allà mateix, un parell de vegades. Si no contesten, es farà una altra rifa. I després la persona, si no està allà in situ, pot anar a recollir la senara en el Consell Insular. Però s'intenta promocionar el màxim que puguem el producte i regalar-ho també com un agraïment a la gent que vengui a la fira, que igualment cada any se'ls regala una bossa, se'ls regalen en diferents coses, però també hi hagi l'opció d'entrar en el sorteig.
0: No és exagerat dir que aquesta fira és guapa. No només per allò de la flor de la Madeleine o les tàperes que m'havies comentat, sinó que també tots els expositors participen com en un concurs de decoració.
1: Exacte, volem que nosaltres ja a nivell de fira se fa una decoració temàtica i especial, però així tot volem animar en els expositors a posar el més polit que puguin i més ambientat amb el seu producte també, cada expositor, per això se fa un concurs de decoració que el públic també pot votar els millors tant. Durant tot el cap de setmana poden votar quin estant li ha agradat més i després diumenge a migdia anunciem el guanyador també, si els dona un premi.
0: Si la Fira Arrels funciona, realment és perquè s'ha aconseguit que molta gent s'uneixi damunt d'un mateix objectiu. Això, si ho deixarem a nivell de gastronomia, dirien que és un maridatge. Bueno, de maridatge també tenim que dir alguna cosa.
1: Exacte, el maridatge, sempre també les sessions de cuina en viu, a part del que la receta s'intenta maridar amb una beguda, un vi que li acompanyi, i enguany aquest maridatge va a càrrec de l'Associació de Productors de Vins de Menorca. Ells són els qui, arrel de les receptes, han triat quin vi de Menorca, vi que sigui d'aquí, i enllacen cada recepta i també s'adonarà a tastar de manera gratuïta la gent que participa en aquestes sessions.
0: Disfrutar, en definitiva, aquesta nova edició de la Fira Arrels 19 i 20, dissabte i diumenge, a Mercadal, perquè no deixem passar una ocasió que no tan sols ens reconcilia un poc amb el que és el nostre producte local, sinó que ho posa en sintonia per entendre que l'hem de ben conèixer i ben emprar. Avui ho hem comentat i ho hem repassat amb Laura Pons. Gràcies, Laura, per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'Ara Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
3: Hay tres precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirase Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
6: Si vols saber què passa... Hoy por hoy.
0: Emergència climàtica, felicitat sostenible. La bondat és el camí. Amb Anton Soler, bon dia.
7: Pues sí. Emergència climàtica. Parlem de la primera part, emergència climàtica. Aquesta calorada perpètua de calor, això serà lo habitual, senyors, estimats. Això va, s'està escalfant cada vegada més. Cada vegada més la mar està més calenta que mai. No havíem arribat a les temperatures que estem. I amb la mar calenta, a més d'extingir a molts corals, que es tornen blancs els pobres, està desapareixent aquella bellesa, també s'evapora més l'aigua. No? Com la mar més calenta, més s'evapora. I els núvols van molt més carregats i precipiten d'aquesta manera tan torrencial. S'entén, veritat? I el que hauria de ploure al llarg de tot un any plou en vores.
0: I com diu l'Agustí Jansa, el temps està desbocat.
7: Molt boig està. Està molt boig el temps. I a la vegada que batim rècords de temperatura, estem batint rècords d'emissions de CO2. Con lo qual no anem gens bé. Bé, llavors, per aconseguir una miqueta d'esperança, hem estat analitzant aquest programa, com saps, la felicitat sostenible, que hem de ser feliços d'una manera que no tingui impacte mediambiental, i hem descobert al llarg d'aquestes xarles que hem anat tenint durant aquests anys que potser la bondat és la que fa més feliç a tots. El fet de fer coses pels demés, el fet de fer coses per arreglar el món, això te dona bon rotllo. Vale. Bueno, un exemple d'aquest bon rotllo, avui el tenim el nostre conversador, li direm, és una persona que ha tingut la valentia d'agafar la flotilla Sumut que va anar a alliberar o anar a ajudar, a portar ajuda a Gaza, vale? I ha sigut capaç de tenir la valentia de que sabia que podia haver-hi molts de problemes, perills, fins i tot la mort, tortures i tal, ell agafa el barco i se n'hi va. Aleshores, ell és en Alonso Santos, és un home que li tinc molta, en aquest sentit li tinc molta admiració. Ell és arquitecte, em sembla recordar, i s'ha posat en política, és un home molt actiu, ha estat present en moltes iniciatives al llarg de la planeta, i voldria saber una miqueta d'on treus aquesta valentia i si hi ha manera de contagiar-se d'ella.
0: Bon dia, i buenos días, bienvenido.
7: Bon dia, Alonso.
8: Bon dia, moltes gràcies per aquest espai. Primero quería decir que sí, es nuestra responsabilidad luchar contra este cambio climático inducido por tanta inversión en tecnología de guerra. Está todo conectado desde que nuestros gobiernos siguen invirtiendo en la industria más beneficiosa del mundo, que es la industria armamentística, ¿no? Entonces, este conflicto, esta guerra, este genocidio, sin mis culpas, este genocidio, digámoslo claramente, es una inversión. Es una inversión a corto plazo de los países en la industria más provechosa del mundo, que es la armamentística, ¿no? Entonces, es nuestro deber reposicionar a nuestras autoridades, nuestros países, nuestros lugares de reconducir esta inversión a algo que nos beneficia a todos, a nuestras necesidades más básicas, ¿no? Es mucho más sencillo todo de lo que parece en realidad.
7: Aquest quadre que ha explicat, que la indústria armamentística és la que més negoci dona, deixa-me-la completar amb mi, suposo que també ja la tens aquesta dada, que és que la indústria armamentística és la responsable del 30% dels gasos d'efecte hivernacle, el 30%. Si tu sumes la mineria necessària per fer l'armament, la pròpia fabricació de l'armament, el manteniment de l'exèrcit, que és molt costós i necessita també molt de petroli. Els conflictes bèl·lics, com pots comprovar, molt nets no són. I després li sumes totes les emissions de CO2 provocades per la fabricació de ciment i d'acer per reconstruir ara Ucrania i Gaza. Si tu sumes tot això, puja el 30%, amb la qual lluitar per la pau és lluitar també per... el canvi, per mitigar el canvi climàtic. Gràcies. I què podem fer a la pràctica, qualsevol de nosaltres? Perquè podem, on podem posar els nostres diners perquè no vagin a la guerra?
0: Necessitem una guia pràctica de què podem fer.
7: Exacte, una guia pràctica, a part d'anar a Gaza, en barco.
8: Bueno, no vengo a dar una guía ni ninguna solución. Yo mismo estoy aprendiendo de estas soluciones, escuchando a los demás, viendo cómo podemos intervenir, ¿no? Yo mismo estoy intentando escuchar y aprender nuevas maneras. Yo intento alcanzar a aquellos que tengo más cercanamente y, bueno, entiendo que es difícil, pero hay que escuchar y hay que leer, hay que entender. Y...
7: explica'ns una miqueta lo que va a pasar a l'assumit, al sumut, a la flotilla, i quines experiències vas tenir?
8: Bueno, la experiencia en la sumut flotilla, la verdad que fue intensa, fue larga, fue difícil también durante muchos momentos, y bueno, fue un proyecto que demuestra cómo con unos pocos recursos, muchas ganas, mucha gente de todo el mundo, se pueden conseguir cosas, se puede lograr y se puede crear impacto.
7: A mi em va quedar la imatge que tu em vas explicar de que quan anàveu per el Mediterrani, els ports que us s'afegien encara més gent. O sigui que hi havia com... vau com aixecar la gent de molts ports al llarg de la vostra itinerari, no? I venien a juntar-se més barcos o simplement us deien adiós i hola. I això devia ser molt exultant, no?
8: Efectivamente, fue increíble la recepción de todos estos países según llegábamos, ¿no? Y bueno, quería aportar justamente la inversión armamentística. Tú cuando lo piensas dices, bueno, una inversión es una inversión, es increíble, da mucho rabia de toda esta, la complejidad de toda esta trama e infraestructura para invertir en armamento y lo complejo que es y lo difícil que es y por qué no reubicamos estas infraestructuras por la paz, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una acción solidaria como el Sumut Flotilla, tú te das cuenta de una otra infraestructura, infraestructura social, una infraestructura que también tiene sus ramas a nivel internacional, que conecta a mucha gente por el mundo, y te das cuenta, joder, si tuviéramos los recursos que tiene la industria armamentística, joder, ¿qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué sencillo sería en realidad, ¿no?
7: Tú sabes que solamente con la mitad del presupuesto mundial de armamento, solamente la mitad, sería suficiente, esto salió en la revista Nature, científica, sería suficiente para atajar el cambio climático. Y además tendríamos la otra mitad que nos podríamos seguir matando entre nosotros más de 5 o 6 veces. Es una locura, es que es una locura completa. Estamos gastando una cantidad de dinero en armamento y este dinero se desvía evidentemente de sanidad, de salud, de educación, de asistencia social. Serían mucho más felices si estuviéramos en paz, ¿eh? Aprovecho para hacer una, ¿cómo se llama?, una cuña publicitària. Tots els dissabtes, a les 12, 10 minuts de silenci per la pau. Vinguin, per favor. I així salvarem, podrem ajudar a mitigar el canvi climàtic, també.
0: Doncs sumar-se i aportar també és important. Per això, el que participem els dissabtes per la pau és tot una qüestió que ajuda. Per això interessa que quanta més gent vingui, millor.
7: No hi ha dubte, no hi ha dubte. Vull dir, la gent que a poc ens hem de sumar i hem de fer petites coses com les que hem dit, posar-se en una banca ètica, i després la gran assignatura, sens dubte, és estar en pau amb nosaltres, que tampoc és fàcil. Però dit això, perdona que insisteixi, Alonso, que tu quan te vas posar a anar a la Sumut, tu no veies els perills que hi podien haver-hi? Llavors, què et porta superar aquella por dels possibles perills? Perquè vau ser torturats, fins i tot, no? Tu has patit tortures, no? Uh-huh. Llavors, tu ja ho vas preveure, això, no? I si ho vas preveure, no ho vas preveure, no vas pensar que et podien fotre llenya?
8: No te lo imaginas hasta que empiezas a recibir tortas. Yeah. Y de la manera... Es que es muy oscuro, está muy desarrollado cómo ellos lo hacen, cómo torturan a las personas, lo tienen muy organizado, muy planificado, y te da mucho que pensar... de, joder, es que no, una persona, yo creo que nosotros no nos ponemos a diario en el lugar de un sionista torturador, no sé, es...
7: Ya, yeah.
8: no te lo esperas. No.
7: És a dir, que tu, quan tu inicies la travessia fins a Gaza, en aquell moment, quins perills veies tu? Vas preveure algun tipus de perills?
8: Sí, preveía peligros, pero creo que estábamos preparados para ello, pero nunca te imaginas cómo va a ser el final, o sea, no te lo esperas porque tú estás planificado, organizado, estás preparado para una misión y estábamos muy bien preparados porque tuvimos meses de preparación comparada con la flotilla número uno, ¿no? En esta, pues, hubo mucha coordinación, mucho trabajo en grupo y hubo unos vínculos que se crearon entre todos muy fuertes, ¿no? Y se simularon situaciones también. Pero claro, no estás preparado para lo que eventualmente llega, está claro. Y aún así todo salió increíblemente bien. Yo pensé, hubo momentos que algo muy serio podía haber pasado. Lo pasé muy mal en esos momentos.
0: ¿Conseguisteis hacer llegar la ayuda?
8: La ayuda que llegó de barcos que se hundieron y que la corriente la trajo hasta Gaza.
7: ¿Qué tú cómo harías para animar a la gente a participar en lo que hicisteis después de la experiencia? ¿Tenemos que seguir haciendo? ¿Se está preparando otra flotilla?
8: Bueno, yo no soy quien para decir si se está organizando otra. Sé que se está hablando, se está creando grupos y, bueno, se está hablando, sí. Y bueno, animaría a la gente a hablar también en sus lugares de trabajo, en esos lugares donde dedicamos tanto tiempo todos, a hablar también de Palestina, de Gaza, a hablar con sus jefes y promover, pues, iniciativas también con la de Antón por el medio ambiente. Y que traigamos a nuestros sitios de trabajo también quiere decir que llevamos también toda esta concienciación y toda esta política que también se puede hacer en estos espacios, ¿no?
7: Muy bien. La cosa és que ara s'està organitzant per aquest dissabte una iniciativa que serà mediterrània, estarà passant en tot el Mediterrani, no? Una de les coses maques que està passant a Gaza és que hi ha gent altruista també que van allà a ensenyar als nens d'allà a nedar, correcte? Mhm. I ara ha sortit la iniciativa, si la vols explicar.
8: Sí, el Amjed Tantesh es un gazatí que es periodista y profesor de natación y él montó una academia de nado en Gaza y, bueno, se ha celebrado durante diferentes años y él está enseñando a los niños a nadar, ¿no? Dentro del hacinamiento que están sufriendo y del bombardeo incesante a pesar del cese al fuego anunciado por Trump y acordado por Israel, que no es todos ya hemos visto que no es ningún cese al fuego, es simplemente un permiso para que ellos sigan avanzando en la ocupación. Y bueno, os podía estar horas hablando de cómo los israelíes realizan esta ocupación, es una cuestión que me toca mucho porque ya estuve allí, me la he estudiado y me resulta, es muy desgarrador, ¿no?
7: ¿Y es esto que te mueve a hacer cosas a ti? ¿Este desgarro interior?
8: Quizás, no sé, creo que me toca muy de fondo y cuando estuve allí, yo ya estuve en el 2008 y ya comencé a comprenderlo, ¿no? Y bueno...
7: A mí me pasa que cuando tengo miedo por lo que está pasando con el planeta, con la crisis climática, el hecho de hacer cosas, esto me ayuda. Que tengo un poco de miedo nos ayuda también a ponernos en marcha.
8: Efectivamente, y cuando te pones a tirar del hilo, te empiezas a darte cuenta de cómo está todo hilado, sí, conectado, ¿no?
0: ¿Qué preparáis para el sábado?
8: Bueno, para este 12 de septiembre estamos preparando un evento que se llama el Swim with Gaza, Menorca, y la idea es reunir a personas por asociarnos con Amjad Tantesh y todas esas fotos que nos han mandado de los niños de Gaza y, bueno, juntarnos y reivindicar esa alegría también. Reivindicar de que nos podemos juntar y vamos a juntarnos con músicos como Backyard, como Pluma, como Marcos Vino Delfín, el grupo de Pandero Cuadrados y Canto.
7: ¿Y dónde será esto, perdón? ¿No lo has dicho?
8: Y esto será en la playa de Vinibeca, en el
7: Pinar. O sea, el sábado, ¿a qué hora es?
8: De 4 a 8.
7: De 4 a 8 habrá una serie de actos. Sumándonos que habrá muchos sitios en todo el Mediterráneo que están haciendo lo mismo.
8: Efectivamente, no se ha estado realizando. Aquí en Menorca estamos llegando un poquito tarde, pero bueno, siempre hay tiempo para reivindicar. Ah. Y se ha realizado a nivel internacional. Ahí habrá
7: ¿A nivel internacional incluso?
8: Sí, se ha hecho a nivel internacional. Se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Mallorca, se ha hecho en Tarifa, se ha hecho en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Se ha hecho... Veréis, pondré un mapa allí en el evento que podréis ver los lugares donde se ha realizado. Y yo creo que es un evento muy bonito donde la idea es acabar todos juntos en el mar Y bueno, compartir con talleres de pintura y disfrutar también y bueno, recordar también.
7: Y acabar y todos mostrar. En el mar, que significa que de todo el Mediterráneo habrá gente, no sé si a la misma hora, pero habrá gente que se echará a la mar, un poco como todos los niños gazatíes que salen a la mar y tienen unos momentos de alegría absoluta, ¿no? Deben tener una alegría absoluta estos chicos nadando, ¿no? Viviendo en el horror, pero pueden ir a nadar, ¿no? Qué bien, que es una imagen.
8: Efectivamente, creo que esa sonrisa de los niños y ese disfrute, a pesar de todo, tiene tanto que mostrarnos y a mí me da fuerza también. Me dio mucha fuerza verles también cuando llegábamos a Gaza y ya no había vuelta atrás, a pesar de todo.
7: Muy bien, muy bien.
8: Este sábado de 4 a 8 en el Pinar de Binibeca.
7: De 4 a 8 en el Pinar de Binibeca vamos a compartir con todos los niños de Gaza nuestros baños y nuestras alegrías y nuestros juegos. Todo el Mediterráneo jugando y bañándonos. ¡Perfecto!
0: Muchas gracias, Alonso Santos, por haber compartido un poco de tu tiempo con nosotros hoy en nuestro programa y espero que hasta pronto.
8: Muchísimas gracias.
0: Y entonces, fins la semana que ve.
7: Fins la semana que ve.
2: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
9: Quimball, la llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
10: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapisos. Amb la qualitat i el preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb la llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahom. El teu aliat cada tornada a l'escola.
11: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
12: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
13: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: 48 minuts passen de la una. L'activitat constructiva a Menorca manté una evolució positiva durant el primer semestre d'aquest 2026, tot i que marcada també de manera significativa per l'efecte de la legalització extraordinària d'edificacions. Volem saber més i per aquest motiu ens hi hem posat en contacte amb el delegat a Menorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Llorenç Seguí, bon dia.
14: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Què hem d'entendre i hem de llegir de les dades que han presentat avui?
14: Bueno, hi ha diversos conceptes que s'entremesclen, però si només miram visat de projectes, sembla que bueno, han augmentat molt, però no tots reflexen futura activitat en el sector de la construcció, perquè hi ha 100 i pico habitatges que corresponen a legalitzacions fetes per la legalització aquesta extraordinària en sa que, bueno, que el govern balear pues, va legislar, no? Que hi haurien 3 anys on se podrien legalitzar pues, coses no legalitzables en rústic, bueno, edificacions o habitatges que ja tenen fets fa bastant d'anys i que l'administració ja no té acció possible contra ells. Vull dir que no, ni els pot fer tirar ni pot sancionar que s'hagin fet aquestes construccions il·legals, no? Si hi haguéssim aquestes edificacions legalitzades, veiem que és més que se manté l'activitat en el sector o que es mantindrà, perquè nosaltres xerrant de futur, perquè els projectes que es visen després han de tenir una llicència per poder-se construir, que es mantindrà o tindrà un lleuger augment. Però veiem que hi ha diverses tendències que han canviat. Una és que es faran menys unifamiliars, vull dir, passant de 149 que es van fer o que es van projectar fa un any a 113. I, en canvi, veiem que augmenta el plurifamiliar lliure, que passa de 165 pisos que es van projectar fa un any a 251. El qual és una bona notícia, perquè el plurifamiliar és el tipus d'habitatge que necessita la classe mitja aquí a Menorca. I després també hi ha una bastant bona notícia, o molt bona notícia, que amb dades de l'IBAVI se passen de 12 habitatges que es van projectar fa un any a 159. Vull dir que hi ha projectes per fer 159 habitatges de promoció pública, que bueno, doncs tothom sap de la crisi de l'habitatge tan grossa que tenim, la gran necessitat d'habitatge que tenim, i bueno, doncs que l'IBAVI hagi tingut aquesta iniciativa de construir molt d'habitatges, doncs també és una bona notícia.
0: És cert. Sí. Digues. No, dic, és cert que sempre tenim un poc l'interès en veure com va evolucionant tot el que és el sector de la construcció. No sé si hem d'entendre que hi ha alguna cosa fonamental que canvia a l'hora de com són els edificis que es construeixen. Si, diguem, la construcció més tradicional està incorporant construccions híbrides o que té més... diguem, cases prefabricades, per al tema d'aconseguir que la construcció sigui més ràpida, fins i tot més econòmica.
14: Bé, d'això no tinc dades. No sé, ara els edificis plurifamiliars que hi han previstos, si és construcció tradicional o si és construcció prefabricada. De l'IBAVI sí que penso que tot és més tipus construcció tradicional. Ho dic perquè jo he fet un projecte per l'IBAVI i m'han demanat fora experiments. Vull dir, com que hi volen doncs, un tipus de construcció tradicional, que és el que saben que funciona, i no volen... Doncs, hi va haver una època que pràcticament era quasi obligatori fer habitatges de marès. Bueno, se'n feien poquíssims, perquè a més construir marès és bastant car. I ara pues, no volen experiments i volen un tipus de construcció tradicional. En quant a tema unifamiliar, penso que sí que hi ha alguna vivenda, algun habitatge que se fa pues, en sistemes d'estructura prefabricada en fusta, panells CLT, que són panells de fusta, però penso que continua sent minoritària.
0: Bueno, avui hem comentat respecte a les dades que s'han presentat, ho hem fet amb el delegat de demarcació de COIB aquí a Menorca, Llorenç Seguí. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Avui per Avui. Una abraçada i molt bon dia.
14: Una abraçada. Adéu.
0: Continuarem xerrant de temes relatius a construcció, però abans d'acabar avui el nostre programa volem mirar d'apropar-nos als espais que compartim amb l'IME.
15: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
16: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble. hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
17: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o a l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
0: I el que fem és saludar a continuació la nostra protagonista. Ella és la directora de l'Escola de Salut Pública. Serrem amb la Maria José López. Maria José, bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé. El cert és que sempre tenim algunes preguntes que poden semblar fàcils i tal vegada no ho són tant, perquè davant d'un programa d'aquesta nova edició de l'escola, que recordem s'ha de desenvolupar del 16 al 23 d'aquest mes, hi ha entre cursos i trobades un bon grapat d'oportunitats per formar-se i per aprendre. Què en destacaria? Aquesta és la pregunta difícil.
18: És difícil, escollir.
0: Sí.
18: Però, bueno, jo crec que aquest any potser algunes de les més innovadores són alguns cursos que tracten alguns temes més concrets lligats amb el que anomenem els determinants socials, no?, amb les condicions de vida. Un d'ells és sobre habitatge i salut, que crec que és un tema molt, molt rellevant, no?, com l'accés a l'habitatge determina la salut de les persones. O també un altre curs sobre el que anomenem els determinants comercials, no?, com per exemple la indústria alimentària, no?, amb el tema dels ultraprocessats, o altres indústries, altres exemples més clàssics, com la indústria tabaquera, la indústria de l'alcohol, doncs al final acaben determinant molt, no?, els hàbits de les persones i com això determina la seva salut o el seu benestar. I d'altra banda, doncs, potser també altres cursos molt lligats amb el tema de salut planetària, no?, el canvi climàtic, no?, que jo crec que després d'aquest estiu és innegable, no?, que el tenim aquí i com això influencia i molt, i encara ho influenciarà més en el futur, no?, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Per destacar així tres temes, però n'hi ha molts d'interessants.
0: No estan malament, no estan malament. A més, sempre té una cosa, aquesta Escola de Salut Pública, i és que, a part de donar una oportunitat als alumnes que s'han apuntat de poder, doncs, créixer, també ens dona a tothom l'oportunitat de participar, perquè hi ha activitats obertes, com per exemple el col·loqui Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública, que enguany també pinta molt interessant.
18: Exacte, sí, sempre això és molt, molt característic de l'escola, jo crec que hi ha una cosa molt bona, no?, és que està oberta a tota la ciutadania, no?, perquè al final la salut pública és una cosa de tothom, i aquest any tracta un tema també malauradament, no?, molt, molt rellevant, que són els conflictes bèl·lics i la salut pública, no?, com els conflictes bèl·lics més enllà de les pròpies persones, no?, que en aquell moment poden estar afectades per una determinada guerra, com d'una manera o una altra, indirectament, també ens afecta a tots i a totes, no? I ho farà una persona molt, molt rellevant en aquest àmbit, que és el Rafael Vila San Juan, que és un periodista i també és director de l'àrea de traslació d'un centre de recerca molt rellevant, que és l'IES Global, i estarà molt bé, és el dia 17 de setembre, i esteu tots i totes invitades a la sede del Consell Insular de Menorca, no. I tenim moltes ganes, també.
0: No passa molt sovint, no? Però de vegades quan al llarg de l'estiu, per exemple, ve un artista que és molt conegut, de cop i posen les entrades a la venda i s'exhaureixen de seguida. Sí. És curiós, perquè amb l'Escola de Salut Pública passa una cosa semblant, no?
18: Sí, sí, efectivament. L'any passat ens va passar això, que, no?, la vam obrir i en un parell d'hores ja quasi tot estava ple. Aquest any vam fer, de fet, un sistema de preinscripcions per poder seleccionar aleatòriament, perquè ens semblava també com una mica injust, no?, que els primers que arribaven es quedessin amb una miqueta amb les inscripcions. I aquest any ha sigut una mica més relaxat i en alguns cursos han quedat algunes places, però també està molt ple, no? De fet, s'estima que hi haurà unes 600 persones passant pel llatzaret en aquests dies.
0: Doncs nosaltres el que volem és mirar de també apropar l'orella amb l'interès de poder compartir i fer d'altaveu per als nostres oients en torna temes de salut pública, perquè en definitiva ens interessa a tots, per veure i entendre com va canviant, com s'està actualitzant, quines són aquelles qüestions i debats d'interès. Gràcies per haver-nos acompanyat, María José López, la directora de l'Escola de Salut Pública, i molt bon dia.
18: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Ara junts arribem a les dues estems de notícies a la cadena SER.
19: Són les dues, la una en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de enmarcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
21: Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
22: Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
21: No, algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también en su
20: responsabilidad. Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del Gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El Gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del Gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El rey, con uniforme, Robles y el resto de mandos del Ejército, no pasa desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita, en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
20: Luego ahí media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles, en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
24: Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
20: Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas, pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en la Sexta.
25: Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas, ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás, de Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
20: Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos, y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Ana María Fuentes, que Santos Cerdán encomendó a dos despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez, y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella, como gerente, comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados, que recibieron fondos de Ferraz, ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
20: A las 2:30, en Hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo, y cuando digo todo es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
19: Hora 14, con Javier Casal.
20: Y a las 2:05, más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente Etarra, Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión. Ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
20: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas. Jordi Carbó.
4: Mucha atención a las tormentas, que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo, con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
20: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
19: Hora 14.
5: Después, pendientes estamos de eso, del tiempo. Ahora mismo en aviso naranja en todo el archipiélago por lluvia y tormenta, precipitaciones que ya caen en parte de la Serra de Tramuntana. En 3-4 horas se pueden llegar a recoger hasta 100 litros, según la EMET. Eduardo Pargas, el director del Centro de Coordinación de Emergencias del 112.
6: Y según la EMET, las condiciones se mantienen durante toda la jornada, se concentrarán más a lo largo de la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde será la parte más fuerte del episodio, y a partir de las 9 de la noche pues sí que quedaría de alguna manera un episodio más reducido solo a la isla de Ibiza, que continuaría en alerta amarilla hasta mañana a las 8 de la mañana.
5: Lo único que se sabe es que va a llover. Falta por determinar si la lluvia abundante se quedará en el mar o tocará tierra. Lo que sí preocupa es el viento.
6: Es un poco incierto el episodio esta tarde. Sabemos que va a haber mucha lluvia, pero puede que esa lluvia se concentre en el canal, se quede en el mar. Las intensidades son muy inciertas, ¿no? Pero sí que lo que más nos preocupa son esas rachas de viento que puedan venir asociadas a la entrada de la tormenta.
5: Enseguida vamos a ir con ello. Bernardo Mengual y Juan Andrés Sánchez están en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. La construcción de pisos en Baleares no acaba de arrancar, tampoco la vivienda protegida. Por cada 5 pisos que se levantaban en 2007, ahora se construye 1. Lo mismo con la vivienda protegida. Esa lentitud es la que lleva a los arquitectos a vaticinar que el precio de la vivienda en Baleares no va a bajar. La actividad ha crecido, sí, pero por la legalización extraordinaria de casas que ya existen. El decano del colegio es Bernard Nadal.
8: Mientras no tengamos ese parque público que dice Joan, que puede hacer de contrapeso en el precio de la vivienda libre, complejo que bajen los precios.
5: De lo político, hoy se han retomado los plenos en el Parlamento, lo que es el último periodo ya de esta legislatura. La ley que limita la entrada de vehículos a Mallorca inicia su camino en la Cámara Autonómica en un pleno marcado por la